0: diàlegs, diversos diàlegs radiofònics. En no res, Lucía Gadea entrevistarà a Enrique Sanz. Ell és net de Germán Sanz, una persona que va estar fusilada tras rere la guerra civil a Paterna. Enrique estarà acompanyat pel regidor de Guanyar el Coll, Sergi Rodríguez. Per altra part, el grup de danses Carrascal està en els compassos previs de celebrar la seva 37a edició de la Setmana Cultural Popular. S'inicia aquest diumenge i seguirà al llarg de la propera setmana. Per aquest motiu, anem a rebre així als nostres estudis a la presidenta i al vicepresidente de l'entitat, Sílvia Borrell i Joel García, que estaran entrevistats per Paco Gulló per conèixer més sobre aquesta iniciativa cultural. Després de l'informatiu de la una del migdia, també tindrem així representants de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, ja que han engegat un projecte, és una minissèrie d'animació, Jordi el Xicotet, i està inspirada en la infantesa del patró d'Alcoi, així que en coneixeran més sobre aquesta iniciativa. També en coneixeran sobre un altre documental i això ens donarà pas al final al cinema amb Virgilio Colomina. Ja sabem que els divendres, els últims compassos, sabem de les estrenes de cinema que arriben a la gran pantalla el cap de setmana. Com sempre, el binomi Paco Gulló, Virgilio Colomina els ho contarà. Gràcies per sintonitzar el 1485 de la una mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escoltem via online, bé perquè han entrat a la pàgina web radioalcoi.com, bé perquè tenen l'aplicació mòbil de la cadena SER i han seleccionat Radio Alcoi, o també si ens escolten en aquests aparells, dispositius intel·ligents, una vegada facin l'ordre, pon Radio Alcoi, ahí estem. Gràcies per elegir-nos per ser la seva banda sonora en allò que ara estiguem fent. Si estan a la feina, pel carrer, conduint, a casa, fent esport, siga el que siga, gràcies. I sense més, anem amb els diàlegs radiofònics. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi. Pero antes te pregunto, si estás pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: L'Institut Pare Vitoria amplía la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals públiques i privades. Cicles de les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitoria, ensenyament públic i de qualitat.
2: Passat diumenge, la família de Germán Sanz Esteve, represaliat del franquisme, va viure la recuperació de les seues restes mortals dècades després de ser afusellat i soterrat a una fossa comuna al final de la Guerra Civil. Avui ens acompanya el seu net, Enrique Sanz Baño, acompanyat de Sergi Rodríguez, que és portaveu de Guanyar a l'Ajuntament d'Alcoi. Benvinguts els dos. Què tal?
3: Molt bé, molt bé.
4: Molt bé, bon dia.
2: Pues anem a recordar, evocar la figura de Germán Sanz Esteve, qui era, què representa aquest acte, els homenatges que... L'homenatge que també li retrà al coll a qui va ser Germán Sanz. Quique, Enrique, qui era?
3: Bueno, pues para mí ya va ser una gran alegría el dia que em van comunicar que per fi, després de tants anys, s'havia identificat els restos gràcies a l'ADN meu i del meu germà.

0: germà, i ja de per si ja va ser una gran alegria, no? I entonces també, pues, el dia 20, quan ens van entregar les restes, pues, vam fer un acte molt emotiu, i anem a dir que el quedes, no sé, un poc així en pau, no? Com a que has tancat un círcul, no? I per fi s'ha pogut tancar aquesta ferida que n'hi havia tan gran en la nostra família.
1: Sí, perquè recordem qui era Germán Sanz Esteve.
0: Bueno, mi abuelo, pues, era mestre nacional. Ell era ell va néixer en Banyeres, però se'n va vindre ací també ja molt jove. Es va casar ací, mi abuelo era d'ací del Coll. I a través de... O sigui, va crear una escola que era, pues, per gent que no tenia recursos i que a millor, pues, tenien, o eren invidents o tenien alguna deficiència també a alguna gent. Entonces, hi havia una societat que es deia Societat de la Piedat, on a través de cupons, que anem a dir que això va ser el precursor de lo que avui en dia és Sones Cegos, la 11. Entonces, és a través d'una subvenció de l'Ajuntament i a través de rifes que es feien setmanals que en els socis que tenia aquesta societat, pues, era el que feia que aquesta escola haguera pogut obrir i va estar així en el Coll. Pues, m'ho va estar des de l'any 28 hasta 1934, que va ser quan el van destinar ja en una escola pública, el van destinar a la Font de la Figuera.
1: Va exercir la docència, per tant, abans de ser represaliat pel franquisme, no?
0: Sí, o sea, mi abuelo, bueno, pues, era una persona culta. També s'han de situar en aquells temps on la gent, hi havia molta gent analfabeta, no tenien pràcticament cultura. Entonces, mi abuelo, pues, era una persona que va ajudar molt a tota la gent i era un lliure pensador, que diríem avui en dia, no? Entonces, pues, ell es va afiliar al Partit Socialista d'aquell entonces, va estar també en la UGT com a secretari en els dos puestos, i res, i després també pel temps allà en la Font de la Figuera, pues, va ser el jutge de pau, perquè ja t'ho dic, en aquell temps, pues, gent així que sapiera que fora culta i que sapiera un poc de tot, pues, no n'hi havia molta, no?
1: L'analfabetisme estava molt estès en aquella època, no?
0: Com?
1: L'analfabetisme molt estès
0: sí,
1: en aquella època.
0: No, sobretot perquè n'hi havia una falta de recursos i que n'hi havia gent, pues, que potser, pues, quan tenien 12 anys ja se'n tenien que anar a treballar perquè tenien que sustentar a la família, o sigui que no tenien més remei, no?
1: Està clar. Com ha sigut el camí fins a arribar a aquest moment? Recordem, bueno, pues, este procés, com va començar?
0: Ha sigut, home, et dona compte que són 86 anys que han tardat a recuperar les restes de m'abuelo, no? Que es diu molt ràpid, no? En un principi, la família de mon pare no es parlava, no? O sigui, en casa, mon pare això ho tenia, anem a dir, que molt a dins del seu cor i no volia parlar-ho mai, no? Hasta que a poc, al cap dels anys, jo era un xaval encara, pues, ella va començar a poder traure tot el trauma que tenia per la mort de son pare, no? I conforme el van assassinar. Entonces, a partir d'ahí, bueno, pues, a tots ens va inculcar, després ja va a començar a anar al cementeri de Paterna, primer investigant on estava, perquè realment nosaltres no sabíem ni en quina fossa estava. Dona compte que allà hi ha 2.238 persones assassinades, no? I tirades ahí com si, en fosses comuns. I mon pare, deduint per la fecha en què van matar a m'abuelo, es va donar compte que n'hi havia una fossa, que coincidia que n'hi havia molts en aquesta fossa, que coincidia el dia de la seva mort, no? Entonces, ell va deduir que estava ahí, però clar, certament no ho sabíem tampoc ningú. El cas és de que, pues, sempre li portaven flors i tal, i bueno, després, per el temps, mon pare ja era mort, gràcies a Sergi que el tinc jo, sí, perquè nosaltres els coneixem des de que érem xicotets. De fet, son pare, don Manuel Rodríguez, i mon pare eren molt amics, i entonces, pues, nosaltres els coneixem des de xavals, no? Entonces Sergi un dia em va dir, crec que era el 2018, estic parlant de memòria, em va dir, mira, diu, va a... Era quan Alberto Garzón estava en Esquerra Unida, no?, i estava allí en el Parlament dels diputats, i va dir, mira, que ve Alberto Garzón allí a Paterna, si vols podries anar i tal, i veure, perquè estaven obrint una fossa, no? I entonces jo, gràcies a Sergi, pues vaig dir, pues sí, pues anarem. I vam anar allà, vam estar parlant amb Alberto Garzón, i entonces jo li vaig contactar en una gent que també estava igual que jo buscant on estava sa abuela, no? I vaig contactar amb dos persones que per mi són meravelloses, són dos germanes, que es diuen Vicent i... ara me recordo el nom de l'altra persona. Bueno, dos germanes que elles, gràcies a elles, pues vam començar a manejar-se, van fundar una associació de la fossa 111, perquè també elles pensaven que l'abuelo estava en aquesta fossa, i a partir d'ahir vam començar a treballar i a tocar portes a la Diputació, i a poc a poc, pues, van aconseguir que aquesta fossa s'obrira. I dona compte que en aquesta fossa n'hi havia 150 persones. O sigui, n'hi havia el que ells diuen, els franquistes diuen, tres saques. O sigui, van matar de... Pues en una matarien a 45, en l'altra a 57, i si no, en total de tres saques. Allí n'hi havia, si no recordo mal, perquè primer es pensaven que eren 153, però després a dos, el mateix dia que es va matar, es van poder traure, i uno després també el van posar en un nicho, total, crec que eren 149 en total. O sigui, és molta gent soles en eixe forat.
1: És garrifant. Quin va ser el paper, Sergi, de les institucions? Crec que comentava, sí, Alberto Garzón, va ser el primer pas, però n'hi ha més persones, no?
2: Sí, tingueu en compte que això van tindre l'oportunitat de fer-ho gràcies a que en el segon botànic Esquerra Unida forma part del govern valencià i tenim la Conselleria de Memòria Democràtica, Participació Ciutadana i Cooperativisme i tal, no? I en Memòria Democràtica en aquesta època, sent la consellera Rosa Pérez Garrigo, que era la coordinadora també d'Esquerra Unida, més Iñaki Pérez, més Mariaje, companys d'Esquerra Unida, que van fer un gran equip entre tots per a poder obrir les possibilitats a que les famílies recuperaren les restes. Val? Van haver moltes propostes, es va fer la llei de memòria democràtica, i gràcies a això jo li dic a Quique. Jo, clar, evidentment, com diu Quique, sóc amic de la família de sempre. Me'n recordo molt de son pare, i son pare mos contava la història ja quan ja érem una miqueta més majors, i jo, al recordar-me d'això, que estaven segurs de que estaven en les seues restes en Paterna, li vaig dir, anem, perquè n'hi ha un acte precisament que s'han obert algunes fosses ja, i veurem a familiars, i a partir d'ahir segurament puguem tindre la possibilitat de recuperar les restes de t'abuelo. Era molt arriesgat, perquè això és molt complicat, i així n'hi ha que agrair tant la funció política que es va fer en aquell temps com el gran treball que fan els arqueòlegs, la gent que obri les fosses i fa la identificació en la col·laboració de les famílies que donen l'ADN, pues, en definitiva al final van recuperant-se cada volta més. En l'acte del diumenge jo crec que érem 14 o 17 persones les que van anar a recuperar restes de familiars, que són molts, i això va fent-se cada any va recuperant-se cada volta més mort. I això evidentment és de justícia i és de reparació, no?, per les famílies, i és un acte molt emotiu. I ara, efectivament, l'Ajuntament d'Alcoi, que ja va tindre l'experiència, crec que va ser l'any passat, de rebre també les restes de dos republicans, un d'origen socialista i l'altre anarquista, de la CNT i de la UGT, respectivament, o del Partit Socialista, pues, esta volta tenim també la sort de fer justícia en un nascut en Banyeres, però alcoià, perquè va fer la vida en Alcoi, va fer la família en Alcoi. Els fills són també, i han sigut històricament, tant son pare com el germà major, com ell mateix, militants del Partit Comunista, i són gent que han estat lluitant sempre per la democràcia. L'abuelo va defensar la república, i tinguem en compte una cosa, els mestres van ser uns dels sectors més perseguits pel franquisme. Volien acabar en l'educació, volien acabar en la cultura, i eren els enemics a batre. Jo no sé si heu vist la majoria de vosaltres la pel·lícula del maestro que prometió veure el mar, no? Pues com a aquesta història n'hi ha molts mils. En Paterna van afusellar a més de 2.000 persones. Molts d'ells eren obrers, agricultors, camperols, mestres, gent de tot tipus, no? I l'acte del diumenge va ser, bueno, una passada. Va ser una passada de l'emoció de les famílies, no?, al recuperar i tancar una part de la història que no tenia que haver-se donat mai. I aquesta és la història un poc per damunt.
1: Ara en seguida parlarem de l'homenatge que es farà en octubre, l'organitza l'Ajuntament, però veig que porteu un llibre, Afusellats, editat o amb la UGT com a entitat que està darrere d'això, no, Quique?
0: Sí, és un llibre que, bueno, ja té uns quants anys, no? El que passa és que, bueno, aquestes coses pues, no tenen la mateixa divulgació que poden tindre altres tipus de llibres, no? És un llibre que parla d'una sèrie de mestres i conta més o menys la seva història, la seva trajectòria, el seu juït, com va ser aquest juït, les injustícies que es van fer en aquest juït, les tortures que es feien abans i després del juït, i no sé com dir-te, pues, aquesta angoixa que tenien, no?, de saber que anaven a executar-los i no saber quan, i estar esperant, i fins que al final aplega el moment, no? O sigui, és una cosa... M'ha volgut una carta molt famosa entre tots els familiars, que ahir es refleja com era ell i verdaderament el que sentia i com tenia la consciència tranquil·la, perquè ell diu que tengo la consciència tranquil·la por haver no sé com dir-ho, com haver defensat el govern que estava constituït legalment, i sí, una sèrie de coses i també més personals, no?, de la família, de la dona, dels fills, i no sé, que ahir tracta, pues, es nota que era una persona molt humana i que estava, pues, no sé, és que és un poc indescriptible el sí, que podia passar en aquest moment. No?
2: Tinc en compte que va ser l'última carta, la carta de despedida abans de ser afusellat. Entonces, clar, que s'emociona i és normal. Com això ha passat molt, molta història.
1: Quique, és una pregunta complicada, però quins són aquests sentiments que afloren en aquest moment en què la família rep les restes del vostre iaio, de Paterna?
0: Sí. No sé, una alegria molt gran, no? Sí, t'emociones molt també, i no sé, ja t'ho he dit antes, és com tancar un círcul. Sobretot jo me'n recordo molt de mon pare i del meu germà, sobretot de mon pare, no, en aquest moment, perquè jo penso que mon pare en 13 anys es va quedar sense pare, de la forma com es va quedar sense pare, li van troncar la vida a mon pare, perquè... Pues, mon pare, bueno, era una persona normal, però vivia en un círcul familiar on hi havia molta cultura, on ell, per exemple, antes dels 13 anys, ja ell ajudava a mi abuelo, o sigui, i donava classes a gent major que era analfabeta. O sigui, que ell haguera, en altres circumstàncies, haguera pogut tindre un futur que no sabem com, però totalment diferent al que va tindre que fer en aquest moment, perquè en 13 anys era el segon, però era el primer xic, i entonces, pues, en aquells temps tenies que parar-te a treballar sí o sí, perquè ma abuela tenia 4 fills, o sigui, eren 4 fills i ma abuela i no tenien res, perquè es van deixar sense res, es ho van llevar tot, no li ni li pagaven el jornal de tot el temps que va estar empresonat de mestre, perquè ell era mestre de l'Estat, i o sigui que i se ho van quedar tot. De fet, li van incautar fins una màquina d'escriure que tenia, que ma abuela per els anys va tindre els sants ovaris, anem a dir, d'anar i exigir que li la tornaren. O sigui, t'has de posar
1: en la situació.
0: En aquesta situació i en aquells temps, no? O sigui que...
1: Molt complicat. Parlava aquí que de tancar aquest cercle. Sergi, n'hi ha un capítol que encara queda sin el coi, no?
2: Sí, a més jo vull que fer una, diguem, una invitació, no?, per a la gent que tinga sensibilitat en aquests temes i per a la gent en general, no? Serà el dia 17 d'octubre, que és un dissabte, a les 10:30 del matí, farem un acte institucional en l'Ajuntament, en el Saló de Plenaris, per a rebre les restes del que va ser mestre nacional injustament afusellat pel franquisme. I després ja la família depositarà les restes on son pare, el pare de Quique, Germán Sanz Magaña, està enterrat. Per fi, pare i fill es retrobaran en el ninxo de la família, no? I això és molt emocionant. Jo m'emociona,
1: sí, no,
2: coneixia molt, sí. Coneixia molt a la família, no? I jo volia, sobretot, remarcar, no?, lo important que són aquestes coses per a que la gent no perga la memòria, perquè la gent se'n recorde de lo important que és la democràcia, la llibertat, l'ensenyança, val? I donar homenatge, sobretot en aquest cas, als mestres que van fer tant durant la República. Van fer milers i milers d'escoles el govern republicà i els mestres van jugar un paper fonamental per a traure de l'analfabetisme a milers i milers de persones. I això n'hi ha que reconèixer-lo perquè aquests temps negres de després, de gent que era simplement afiliada a un sindicat, que no tenien ningú delicte de sang, van ser injustament afusellats, perquè això no s'olvida i no es torna a repetir precisament, és fonamental aquest tipus d'actes.
1: Bé, doncs, pues, Quique, alguna cosa més que
0: sí,
1: afegir?
0: Sí, no, referent a la carta que el dia jo, perquè si en el llibre està mirant, no, perquè clar, jo de memòria no t'ho puc llegir, no? Però si n'hi ha una frase de tantes altres que n'hi ha, en la que diu: llevo 4 meses y 18 días, esperando de un día a otro que me llamen para la muerte. Si en los 2 meses primeros albergué alguna esperanza, hoy estoy completamente seguro que está muy cerca mi última hora.
1: Sí. Bueno, pues mos se ponen els pes de punta. Jo vos agraïs, Enrique Sanz Bañó, Sergi Rodríguez, el haver estat així, el haver parlat de Germán Sanz Esteve, que torna amb la seva família, represaliat pel franquisme. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Tot preparat, tot a punt per a la 37a edició de la Setmana Cultural Popular del grup de danses Carrascal. I com fem tots els anys, tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi a representants d'aquesta entitat tan emblemàtica. Pues parlo de la seva presidenta, que és Sílvia Borrell. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon
5: Què
6: dia.
5: Què tal? Un plaer tenir-te així. Un any més. Acompanyada pel vicepresident, també a mi d'esta casa, que és Joel García. Bon
7: Hola,
5: dia,
7: Joel. Bon dia,
5: Què tal?
7: Paco.
5: Molt bé. Bueno, pues teniu així moltes coses, com sempre, preparades, i el que feu és un poquet això, fem, Sílvia, un poquet general, que són 37 edicions ja, fem que estem supercontents, no?
6: Sí,
5: que
6: vamos,
5: suposa.
6: Molts anys ja inclús perdem a vegades el compte.
5: Sí, este,
6: sempre pensem, és la 37, és la...
5: Però... Tenim que fer ahir un recompte, sí, però sí. Bueno, xulíssim, ja aneu ja quasi per les 4 dècades.
6: Sí.
5: I Joel, comentàvem al principi, fora de micros, que el que aprofiteu és un poc del final de la Fira Modernista per a començar...
7: Sí, realment el que fem és planificar una setmana d'activitats i com nosaltres vam començar abans del modernisme, però al sumar-se el modernisme hem quedat encaixonats entre la setmana modernista modernista i la celebració del 9 d'octubre. Mm. Aleshores, el primer acte de la nostra Setmana Cultural, que comença el dia 27, està encara dins de la programació de la Fira Modernista.
5: Vale.
7: Concretament és el dia 27, en la Glorieta, en el templete de la Glorieta, que farem el 34è aplec de dolçaines i tabals Memorial Ismael Gisbert, on participaran dos grups de dolçaines i tabaletes d'Alcoi, la Cordeta i el grup
5: Rebuig.
7: El farem a les 11 hores i és un acte molt, molt emotiu per a nosaltres, perquè porta el nom d'Ismael, que va ser un dels nostres presidents, que va ser el que va impulsar allà per l'any 1992 la mostra de l'aplec de dolçaines i tabals d'Alcoi. I ja no està amb nosaltres i vam decidir posar-li el nom a aquesta activitat per a recordar sempre l'alè que li va donar ell a la integració de la música de dolçaina i tabal dins del nostre grup. I com dic, és un acte que està a cavall. Està dins de la programació de la setmana, de la setmana modernista, i comença també la nostra setmana.
5: Además, Ismael és el pare d'Ismael Gisbert, vicepresident primer de l'Associació de Sant Jordi, i a les 12 tenim la Glòria Modernista.
6: Sí, enguany està replet.
5: Va justetet,
7: Acabarem nosaltres i començarà.
5: Ixim de la Glorieta, i com l'arrencada és en la Font Redona, o sigui que ho tenim just al costat. Podem anar als dos puestos perfectament. Molt bé, això seria un poquet i xerranc. Sílvia, seguim un poquiu parlant. Ja aniríem el dimecres, la segona activitat, no?
6: Sí, la segona activitat, sempre volem donar-los una miqueta també de protagonisme als xiquets, perquè per a nosaltres és el més important que tenim en el grup, és el nostre futur. I sempre fem una activitat a mitjan de la setmana, en aquest cas és dimecres, a les 5:30 de la vesprada, en la que fan com uns ballets, allí en plan popular, es balla qui vol, inclús es posen els pares també a ballar, perquè un poc és un dia per a compartir en pares i xiquets.
5: Vale.
6: Fan també un contacontes que va a càrrec d'una membre del grup, Laura, que crec que també la coneixes.
5: Sí, Laura ha vingut també, Laura Gómez, fantàstica.
6: I després, per això, passen una vespradeta tots junts i un compartir.
5: Molt bé. D'això estem parlant del dimecres 30.
6: El dimecres 30 a les 5:30.
5: 5:30, i és en la seu vostra,
6: sí.
5: En la plaça Ramon y Cajal. Que ara també ja fa un temps, fer la peatonal, doncs ahí també vos
6: dona un bon espai. Sí, ahí en la placeta ballen, i després dalt en la nostra seu fan el contacontes.
5: Molt bé, doncs ja passem a divendres, no? Divendres és la següent.
7: Sí, el divendres 2 d'octubre passem del protagonisme del futur, que són els xiquets, com bé deia Sílvia, passem a donar-li protagonisme a la nostra rondalla, que estem orgullosíssims de tindre una rondalla. Cada vegada és més complicat tindre músics de pols i pua, perquè és una rama musical que no compta amb massa suport i cada volta és més difícil trobar, sobretot bandúrries i llaúts. Tenim la gran sort de tindre una rondalla important de pols i pua, i ens donem protagonisme aquest dia 2 d'octubre perquè farem a la plaça Ramon y Cajal, que com tu m'hi has dit, mos l'han fet a peatonal i és un espai esplèndid per a ballar. El que farem serà un sarau. La nostra rondalla anirà interpretant les diferents peces populars en la plaça Ramon y Cajal a les 8:15, i tot aquell que vulga ballar en nosaltres, balle bé, balle tan bé, però tinga il·lusió per ballar, pot apuntar-se i ensenyar-se algun ball i ballar en nosaltres.
5: Vale.
7: Com ballarem de carrer, que no anirem vestits de ballador, eixa barrera de la indumentària desapareix, i és molt més fàcil que qualsevol que vulga puga sumar-se a ballar i gaudir de nosaltres, amb nosaltres, dels nostres balls.
6: Afegirem una coseta, que sempre eixe dia col·labora amb nosaltres també la Cordeta, que és el grup de dolçaines, que normalment toca amb nosaltres, i aquest dia també ens tocaran algunes peces.
5: Vale, estarà el que és la rondalla i el grup de dolçaines. Compte
6: sempre en la seva col·laboració.
5: Vale. Música ahí, però a tope. Molt bé. Sílvia, precisament, el dissabte és 3.
6: El dissabte...
5: Passar de divendres 2 a dissabte 3.
6: Tenim el nostre aplec ja de danses, ja anem ahir ja engalanats i vestits, en la Glorieta, a les 7:30, de la vesprada, i rebrem el grup de l'agrupació folclòrica de Montcada. Nosaltres vam estar al mes de maig allí. Ells van celebrar el seu 50 aniversari. O sigui que encara tenen una miqueta més de solera que nosaltres.
5: Sí.
6: I compartim escenari amb ells.
5: Tornen la visita, vosaltres vau estar a València maig, i ara ells venen així al Coll. el dia 3, que això és un poc l'acte central, que és la ple de danses, sí. la 37 edició. I de nou, Joel, no? Diumenge tornem a veure a Xiquet.
7: Així és, el diumenge pitjar, tornem a omplir de danses la Glorieta, en aquest cas en la plec de l'escola de dansa del grup Carrascal. Ahí participaran les diferents seccions de la nostra escola, que cada vegada és més nombrosa, participa la secció de menuts, infantil, juvenil i adults. Eixe acte, en certa manera, el protagonisme el té eixa escola, no? que hi ha des dels més menuts fins a la gent més major, que és un plaer veure com ballen, perquè ballen per passar-se-ho bé, vol dir, molts d'ells no tenen ni més il·lusió que anar el timatge a ballar i a
6: aprendre
7: i simplement per el plaer d'aprendre el ball, claro, no? Sense buscar molt més, no? Molt, i això, la veritat és que és algo admirable.
5: Molt bé, perfecte. I això és dos dies, dissabte i diumenge, a la Glorieta, eh?
7: Sí, l'aplec a les 7:30, l'aplec que on vendran els amics de Montcada, i la de l'escola de dansa a les 6:30. Una horeta abans, perquè al ser diumenge l'hem adelantat un poc.
5: Que és l'escenari que vos hauran posat igual, no? La mateixa zona del modernisme.
7: Sí, l'Ajuntament mos posa sempre, sempre col·labora, mos posa la regidoria de cultura, mos subvenciona i mos posa, entre altres coses, la megafonia i l'escenari i les llums, amb la qual cosa
5: la intendència necessària, la infraestructura necessària. Però clar, vosaltres no acabeu allí, perquè el 9 d'octubre, Sílvia, què feu el 9 d'octubre? I a més una persona que també és coneguda per esta casa, conta'm. Tenim allà aquesta excursió, no?
6: Sí. Bueno, és després del 9 d'octubre, perquè per no fer coincidir en la data del 9 d'octubre, sempre ho aplacem a la següent setmana, que és el 18.
5: Vale.
6: Que si tenim ahí una excursioneta que sempre Enrique Moltó ens prepara amb molta...
5: El nostre climatòleg de la Universitat d'Alacant.
6: I enguany és la Canal d'Ibi, que és la Rambla de la Gavarnera.
5: Vale. Que està molt d'actualitat en els últims temps, per altres temes, però bueno, un paratge xulíssim. Sí. Molt bé, perfecte. I això serà el dia 18.
6: Això, el dia 18 a les 9 del matí.
5: Perfecte.
7: És una excursió que ens permetís vincular la tradició de la dansa, no?, en la tradició de les bones rutes, del paisatge, que realment en aquest poble és molt amant d'aixes tradicions de les sendes velles, no?, que porten pels paisatges més interessants de la contorna. Pues en aquest que descobrirem la Rambla de la Gavarnera, que és una meravella ecològica, que la tenim super a prop i que és una gran desconeguda.
5: Totalment.
7: I Enrique Moltos ens va oferir la possibilitat de descobrir la riquesa paisatgística d'aquest entorn, i li van dir evidentment que sí.
5: Ah, val. Vale, perfecte. Pues ahí, d'aquesta forma, ahí sí que concluiríem aquesta...
7: Sí que és de veres que volia comentar-te que aquesta activitat és una activitat que fem només per a socis.
5: Vale? Ah, vale.
7: Te l'hem comentat, però sobretot perquè s'han de desplaçar en cotxe. Si algú tinguera molt d'interès en vindre, que es posa en contacte amb nosaltres, intentaríem arreglar-ho.
5: No, va dir, no, que no, vinga, vosaltres ja arreglaríeu alguna cosa. Molt bé, doncs mos queden dos minutets. A veure, Joel, i acabem amb la presidenta. El fet això, no?, de convidar a la gent a participar en tot el que hem explicat, que teniu muntat en tanta estima.
7: Pues sí, sobretot volem confiar una volta més en que el poble d'Alcoi estima la cultura popular, i que sempre que fem una crida a compartir amb el poble d'Alcoi la cultura popular, sempre ve gent a veure-nos i a compartir amb nosaltres la riquesa de les nostres tradicions. Portem ja 37 anys fent-ho, des de l'any 1989, quan van començar la primera setmana de cultura popular, i sempre hem estat molt agraïts a l'assistència de públic que hem tingut a les nostres activitats, i esperem que este any ocorrisca el que ha passat sempre.
5: Segur.
7: Que puguem gaudir tots junts de les danses.
5: Molt bé. Sílvia, te ho ha deixat difícil.
6: Sí, no, és que ell ho conta tot molt bé.
5: És molt bo, molt bo. Dis-me una
6: pregunta. Sou tots benvinguts allà a la Glorieta, un lloc on estem tots molt a gust. Sempre ens agrada ballar allí.
5: Molt bé. Primer a Ramon i Cajal i després a la Glorieta. I això és dos, que hem estat tot molt propet, com hem dit. Molt bé, per res, moltíssimes gràcies a dos per estar així una vegada més en Ràdio Alcoi.
6: A tu.
7: Gràcies a vosaltres.
8: En Ateval Trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2, Ateval. Juntos llevamos nuestro textil más lejos.
9: Y en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero, certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.